0: Es de la unidad de la lengua y que estiguen a favor de una normativa clara, útil y fixada per l'entitat que té eixa atribució legal, no? Que és l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Jo crec que si compartim l'estima pel valencià i volem treballar pel futur d'eixa part de la nostra identitat i de la nostra cultura, com a societat moderna que som, a la qual tenim dret, tota col·laboració és possible.
1: No sé si el major risc a banda de la batalla és l'ús, no?, que se'n fa del valencià al carrer. Les dades més últimes han sigut preocupants. No li correspon, crec que no, a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua promoure l'ús, no?, sinó fixar-se en les normatives, però de quina manera es pot contribuir?
0: L'Acadèmia Valenciana de la Llengua efectivament té la funció de fixar la normativa, de normativitzar el valencià, però també té l'atribució de vetllar per l'ús del valencià. És cert que les polítiques lingüístiques les han d'executar els responsables corresponents. El Consell és el responsable últim de les polítiques lingüístiques que s'hagin d'aplicar precisament per afavorir aquest ús del valencià, però des de l'Acadèmia el que intentarem serà col·laborar, ajudar, assessorar, per exemple, en el diagnòstic, exactament què està passant, perquè sí que hi ha una sensació generalitzada d'aquest retrocés, però és veritat que no es pot parlar de retrocés en tots els àmbits ni en tot el territori, i per tant hauríem de veure-ho bé i què és el que pot funcionar per a, per exemple, estimular la transmissió intergeneracional, no?, de pares a fills, o què podem fer per generar espais d'ús al carrer, perquè tots els parlants puguen tindre l'oportunitat i com tenen el dret d'usar el valencià en tots els espais i en tots els àmbits de la seva vida.
2: Y en este sentido, ¿cuál es la realidad del uso del valenciano en la ciudad de Alicante? Porque el PP y Vox han solicitado que deje de pertenecer al predominio lingüístico valenciano parlante.
0: Sí, esta solicitud está en el marc, o la petició és modificar la llei d'ús i ensenyament del valencià, que diríem dividir les poblacions valencianes segons si pertanyen a una àrea històricament castellanoparlant o valencianoparlant. Llavors, independentment de l'ús actual del valencià a la ciutat d'Alacant, este criteri no es compleix, perquè Alacant és històricament valencianoparlant. Independentment que durant els últims anys s'ha produït una interrupció en la transmissió de la llengua de pares a fills, que era un dels factors que estava dient que és molt important, i s'ha produït també tota una revolució demogràfica que explica en certa manera també els actuals índexs. Independentment de la situació actual, la LUEF el que fa és parlar de la pertinença històrica de les zones als dominis o bé valencianoparlant o castellanoparlant. Per tant, pretendre traure a Alacant d'aquest àmbit no respon, no s'ajusta a la realitat històrica de la ciutat, a la seva toponímia, a les seues festes, als seus arrels i a la comunitat valencianoparlant que existeix en la ciutat. Jo, de fet, visc allà, puc donar fe que n'hi ha una comunitat valencianoparlant que veuria que els seus drets minven en relació amb el dret, o sigui, amb la necessitat i el dret que tenen de poder aprendre la llengua a l'escola, per exemple, perquè aquesta proposta implicaria un canvi respecte de l'organització, per exemple, del valencià a l'ensenyament, que seria molt perjudicial per als nostres fills i filles que tenen dret a poder aprendre la llengua del territori i acabar la seva escolarització dominant les dues llengües pròpies del territori. Si es trau Alacant de la zona de predomini lingüístic històric valencianoparlant, tot això seria molt perjudicial i, a més, insistir, no s'ajusta ni a la història ni a la realitat actual de la ciutat.
1: Parlant de lleis educatives, amb la llei de llibertat educativa, que ara els sindicats de professorat i part de la comunitat educativa també volen que s'elimine, eixa llei garantís, segons les opinions de l'Acadèmia, que l'alumne tisca en la capacitat per a parlar de les dues llengües?
0: Un punt de partida de la llei és aquell que diu que és com que castellà i valencià tenen una relació simètrica o una presència, diríem, equivalent en la societat. Este punt de partida no és del tot adequat perquè tots sabem

0: I ho diu la LUEF, ho diu l'Estatut, que el valencià ha de ser protegit i promogut com a llengua pròpia del territori i que cal reconèixer un procés de minorització històric que els nostres governants tenen l'obligació d'atendre i de redreçar. Per tant, les lleis que es dissenyen han d'atendre aquesta situació. Els estudis sociolingüístics diuen que perquè un parlant d'una llengua minoritzada adquirisca la competència adequada en aquesta llengua a través del sistema educatiu, aquesta llengua ha de tindre una presència tant com a llengua vehicular com a matèria d'estudi, val? D'un mínim d'un 50%. Val? Això seria l'ideal, perquè els nostres xiquets acabaren l'educació obligatòria parlant en igualtat de condicions el castellà i el valencià. Per tant, este hauria de ser el punt de partida de qualsevol llei educativa. Si, i perquè, a més, insistís, això és el que diu la LUEF, això és el que diu l'Estatut, que el valencià ha de ser objecte d'una especial protecció i promoció. I això passa també per la seva presència a l'escola.
1: No sé si usted es usuaria activa de redes sociales, porque este tema que provoca, pues la verdad es que conflictos en nuestra sociedad, en las redes ya los conflictos se transforman en incendios. ¿Cómo lo lleva usted?
0: Yo estoy en las redes sociales, de fet he fet algún estudi especialment en respecte d'X, abans Twitter, i de les oportunitats que donen les xarxes socials també per a llengües com la nostra que si volen tenir futur, això passa per una presència alta i un foment enorme en les xarxes socials, en l'àmbit virtual i també per la promoció en els mitjans de comunicació, etc. No? Llavors, sí, sé que, a veure, les xarxes socials són un entorn procliu a la discussió i a voltes massa acalorada.
2: Sí, són territori hostil, moltes voltes.
0: Moltes voltes són territori hostil. I, per tant, tampoc crec que represente un estat d'opinió generalitzat. Val? Per tant, jo crec que hem d'estar, que hem d'explicar les coses bé, que hem de combatre informació que potser no és del tot acurada i per tant, promoure el valencià també en aquest àmbit i veure-ho com un espai d'oportunitat per a la nostra llengua.
2: Em venen al cap a més per mirar la part contrària de la quantitat de creadors de continguts també que tenim, no? a tot el país, que creen el seu contingut en valencià, no? Que no està tot tan perdut.
0: No, en absolut, és tota la raó, perquè efectivament tenim una comunitat de creadors digitals en valencià espectacular, igual que tenen també una producció cultural, musical, que genera molta riquesa, que genera molta adhesió. Molta gent s'acosta al valencià precisament a través de la música, dels influenciadors, dels vídeos, dels continguts que es creen en valencià a la xarxa, i per això estic dient que és un àmbit on s'ha de treballar i, de fet, és un dels objectius de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua en els pròxims anys.
2: Quin serà, diguem, el principal repte? Eixe, precisament, el de fomentar-los i ajudar d'alguna forma?
0: Sí, per descomptat. Sempre el principal repte és ajudar a fomentar l'ús del valencià en tots els àmbits de la vida, també en l'espai virtual, perquè ara mateix també ens passem una bona estona de la nostra vida.
2: Vivim molt.
0: Allà dins, sí. Per tant, és important també usar allà el valencià i també adaptar el valencià a les necessitats dels parlants del segle XXI. És a dir, investigar què fem amb la revolució de la intel·ligència artificial, com participem en totes aquestes noves tecnologies que es generen d'un dia per a l'altre i que encara no acabem d'entendre, i per tant, efectuar un diagnòstic d'aquestes necessitats i treballar en aquesta direcció.
2: Esta és la primera entrevista que fem com a presidenta de l'Acadèmia. Tant de bo ne fem algunes en què no parlem de la batalla de la llengua ni de totes aquestes qüestions. Ens agradaria moltíssim.
0: Això seria genial i podeu comptar amb mi per a tot el que vulgueu.
2: Maria Àngels Francesc, moltíssimes gràcies. Un autèntic plaer.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu.
0: Adéu, gràcies.